afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Ràdio Manlleu.
1: La ràdio del Ter.
0: 107 FM.

0: recuperes el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: ràdio de proximitat.
1: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Com siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: que dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: para explicar.
1: Gracias, Leslie, guapo. ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tazzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer amb diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, es Belinda. ¡Qué linda! Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Roussos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Roussos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta. La Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir

0: cariño. Sony and Cher. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del dia de la marmota, el pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó, aquesta. I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gipsies, trams and thieves, visitants, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo, la Roll Over Beethoven, amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir... La llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la Laura Anmeri.
4: Sí, senyor, exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però per dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert, com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautó a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva família, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també... Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però... pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no la d'aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, que
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hagués anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar que
1: no
2: sí,
1: diguem home, gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papatanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. Esclar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: Teníem...
1: Teníem 15 anys.
0: Més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial Cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

va dir tot, ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

Miquel, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Giacobbe, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de disc jockey com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica. Però bé, diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mall of Kintyre. A Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: És hora de connectar amb la música, de començar el dia amb ritme, de descobrir les cançons que més sonen i totes les novetats del moment. Escoltes ara la llista d'èxits de
1: Les Més Virals,
0: amb Esther Torrents.
2: Molt bon dissabte a totes i a tots. Benvinguts una setmana més aquí, a Les Més Virals, la llista d'èxits de Ràdio Manlleu, Ràdio Tardell i Ràdio Castellterçol, que vol que comenceu amb molt bon peu el cap de setmana i també aquest mes de juny. Estem a punt d'acabar temporada abans, però tenim molts èxits per descobrir i avui concretament en tenim, com sempre, 15. Tenim les candidates entrant en llista, les cançons que entren, les cançons que marxen i, com sempre, tenim un nou número 1 que de ben segur us farà somriure de valent. I és que arriba carregat de bon rotllo. Però no adelantem aconteixements, anem pas a pas i comencem amb ganes a descobrir quines són les cançons que ara mateix opten a entrar en llista la setmana que ve. Som-hi!
1: Candidata a entrar en llista.
2: Atenció, que tornen els Maroon 5 liderats per Adam Levine amb un so d'una cançó que en recorda moltíssim els seus inicis. Es diu Heroin i ho trobem en el seu...

0: Des de l'edició de luxe del seu darrer treball, el Diamonds, que varen presentar el 2025, els Maroon 5 ens presenten avui, 6 de juny, això que es diu Heroin. És una candidata ferma a entrar en llista la setmana que ve. Si vols que ho faci, només cal que ens ho diguis a través del nostre perfil d'Instagram, Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
0: Com, per exemple, això, que és el més nou d'Ariana Grande. Es diu Head That I Made You Love Me. Una cançó amb un so una mica més obscur que ella li agrada molt.

0: I molta atenció als fans de l'artista, perquè aquesta cançó, per a trobar-se en el seu darrer treball, Petals, és la cançó amb la qual engega aquesta nova gira que avui, 6 de juny, s'estrena mundialment. És el The Eternal Sunshine Tour. Així de profunda està aquesta artista Ariana Grande amb aquesta nova proposta que opta a entrar en llista la setmana que ve aquí a les més virals. Hem començat tranquil·lets, per dir-ho d'una manera, però ens anem animant perquè la següent proposta que ens arriba des del costat de casa té molta més energia.
1: Connecta amb la música. Estàs escoltant les més virals.

0: Doncs sí, com molt bé diu la cançó, aquest grup Dani Peralbo i el Convoy ens arriben des de Torelló, Osona. Aquesta cançó es diu Ai, ai, quin goig que fas. I ho trobem en el darrer treball d'estudi que ens han presentat aquest 2026, que es diu Quin goig. Aquesta banda formada per quatre amics, en Dan, en Pol, en Jimmy i en Net, es varen donar a conèixer el 2021 guanyant el Sona Nou i ara ja han tret un àlbum que està molt i molt bé i que des d'aquí us recomanem moltíssim. I és que ja ho sabeu, a les més virals ens ha de i fort apostar per la música Quilòmetre Zero.
1: Totes les novetats del moment a les més virals. Una llista Quilòmetre Zero amb algun que altre èxit internacional.
0: I arriba el moment de despedir-nos de les cançons que abandonen la llista i es queden a la Ràdio Fórmula de Ràdio Manlleu, Ràdio Trell i Ràdio Castellterçol, com aquesta de Shakira i Belé, que es diu Algo Tuyo, una cançó que ha estat 7 setmanes en llista i que ens cau des de les 5. I també se'n va aquesta gran proposta del Ginestar. Es diu Perdre el cap, ha passat 7 setmanes en llista i ens cau des de la número 8. Però no patiu, segueixen formant part de les nostres vides i sobretot de la Ràdio Fórmula, d'aquestes tres sintonies que ara mateix ens estan emetent simultàniament en directe i fins que siguin al punt de les 12 fan que això sigui possible. 15.

0: resistint-se a marxar d'aquí de la llista. Aquesta proposta de Joan Dausà, que es diu "Per una cançó, 6 setmanes al nostre costat", i ens cau 4 avall des de la número 11 fins aquí, fins la 15. Comencem amb ell aquest compte enrere, que com us dèiem abans, durarà fins que siguin aproximadament al punt de les 12. Per endavant tenim, doncs, tots aquests èxits, un nou número 1, dues novetats que entren en llista, i molta atenció, una d'elles entrant molt amunt. Joan Dausà recordant-nos la importància d'una cançó, una de les propostes que de ben segur escoltarem la setmana que ve al Cabró Rock.
1: 14.

0: l'esquena. Després somrius, ningú et fa cap pena. Que tens l'empatia d'humor de ciment i un remordiment. Que li parles...
1: Doncs ell ja va entrar en llista la setmana passada, és en Julen, amb això que es diu Red Flags, parlant-nos de totes aquelles coses tòxiques de les relacions. I pujant una posició amunt, és una nova proposta, Quilòmetre Zero, que des d'aquí, des de les més virals, ens agrada moltíssim. Si vols que segueixi pujant amunt, doncs digue'ns-ho, ja ho saps. Tenim un perfil a Instagram, es diu així com el programa Les Més Virals, i cada setmana, a part de publicar la llista, et compartim moltes altres coses. 13. I atenció, aquesta és la primera novetat que estrenem, la vam conèixer la setmana passada. Ells són els Amics de les Arts i tornen aquest 2026 amb això que es diu Segurament t'estimo.

0: un altre dels grups que estaran aquest Cabró Rock 2026, pel qual falten escassos dies. Si aneu, aquest programa us fa una mica de prèvia amb totes les cançons que de ben segur hi sonaran.
1: 12. Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Es diu Anem tirant, és una proposta que trobem en el seu darrer treball. I una cançó amb la qual aprofitem per explicar-vos què significa 31 FAM. Doncs 31 és el districte de Sabadell en el qual viuen aquest grup d'amics. I FAM és família. Una bona proposta d'un dels grups més destacats del panorama català en quant a música urbana. I del qual ja n'hem conegut diverses cançons al llarg d'aquestes darreres setmanes i mesos. 11.

Doncs dues amunt per aquesta cançó que, com us dèiem, ja porta 4 setmanes aquí a les més virals, la llista d'èxits de Ràdio Manlleu, Ràdio Tardell i Ràdio Castellterçol, emetent-nos ara mateix simultàniament en directe. Si l'estàs escoltant des del 107, Manlleu o Castellterçol, benvingut, benvinguda. I si ho estàs fent des del 107.7, Tardell, igualment. I si ho estàs fent a través de les seves respectives pàgines webs o podcast, més que bé.

Manu Guix intentant que valgui la pena amb aquesta proposta que es diu Anys Llum. Un mes al nostre costat i segueix pujant amunt tímidament però amb ganes, i és que és una de les propostes més positives aquí a la llista de les més virals, on a part d'apostar sempre per la música quilòmetre zero i posar algun que d'altre èxit internacional, també ens ha de i molt transmetre bon rotllo i energia 100% positiva. Vuit. Com la que ens porta ell, Max Navarro, amb aquesta proposta que avui ens baixa dues avall, ja porta 6 setmanes amb nosaltres. Es diu Inigualable i ens arriba directament des de Premià.

Max Navarro, que cada cop ens fa més present en el panorama de música en català amb propostes com aquesta, inigualable, ara mateix aquí, pràcticament a l'equador de la llista. 7.

0: fantàstic amb això que es diu Bring Your Love, Madonna, la reina del pop, i Sabina Carpenter, una de les joves promeses d'aquest estil musical que entrarà i molt. 3 setmanes ja al nostre costat i pujant 2 posicions amunt fins aquí, fins la número 7. I molta atenció perquè arriba el moment de que s'estreni la segona novetat que us presentem avui 6 de juny aquí a les Més Virals. Preparats? Va!
1: Sí!
0: Ja la vam conèixer la setmana passada com a candidata. És el més nou de Shakira, acompanyada de Burna Boy, es diu Dai Dai, i és la banda sonora oficial del Mundial de Futbol 2026. Som-hi!

viral arreu, no només a les ràdios, sinó també a les xarxes socials. I notes que seguim avançant amb el nostre particular Top 5. Aquí tenim a Olivia Rodrigo, que després de 5 setmanes ens baixa una posició amb això que es diu Drop Dead i que va ser també número 1.

Molt viral arreu amb aquesta proposta que avui es queda en aquesta posició número 5, que no està gens malament després de que fa unes quantes setmanes la tinguéssim al cap damunt de tot de la llista d'èxits de Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol. I seguim avançant perquè tenim moltes ganes de descobrir el nou número 1. Abans, però, moltes altres propostes interessantíssimes. 4. Com, per exemple, això de Miqui Núñez, que fa moltíssima olor a cançó d'estiu. Es diu Un altre cop, porta ja 5 setmanes i avui ens baixa una posició. Vall.

0: 3.
1: I atenció a aquesta cançó, que és la més veterana ara mateix, de les més virals. Ell és Tame Impala, amb aquest remix de la veu de Jenny de Dràcula, una proposta que ha sigut número 1 arreu del planeta i que ara es queda aquí en aquesta posició de bronze, la número 3 d'aquesta llista, la de les més virals.

Una altra d'aquestes cançons que també va ser número 1 aquí a les més virals de Ràdio Manlleu, Ràdio Tadell i Ràdio Castellterçol. Una cançó que coneixíem just iniciar aquest 2026, en el seu moment va ser important, però realment ara amb la veu d'aquesta joveníssima Jenny, una de les cantants destacades de la música K-pop, acompanyat dels Tame Impala, ha fet possible que Dràcula sigui una de les cançons probablement més importants d'aquesta primavera 2026. Sí, sí, no ho sembla, però encara estem a la primavera. Tot i així, tenim l'estiu a tocar dels dits. Un estiu que esperem arribi carregat de molts èxits, com, per exemple, el que ve a continuació.

0: redundància, qui es queda el nostre anterior número 1 és el més nou d'aquest trio d'asos que són Afrojack, Sia i David Guetta. Junts han fet Awake Tonight, un senzill espectacular.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.
2: Ja comença a fer-se clar.

Doncs això és el més nou dels d'Aigua Freda, els Catarres. Es diu Diumenge sense drama. Es porta 3 setmanes només en llista i ens puja moltíssim, des de la número 7, 6 amunt, fins aquí, fins al capdamunt de tot, de les més virals. Aquesta llista d'èxits de Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, que avui es despedeix amb aquesta cançó molt i molt positiva. És una cançó d'aquelles vitals que et posen de bon humor des de la primera nota, i això és el que d'alguna manera nosaltres desitgem sempre amb aquest programa. Volem que passeu una molt bona estona, volem que gaudiu al màxim de totes les cançons que us anem presentant setmana rere setmana, i sobretot que comenceu amb molt bon peu el cap de setmana, i avui que comenceu encara millor aquest 9 mes de juny. Doncs ens esperim.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
3: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
3: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
1: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
1: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
3: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Quan anirem seguint aquí les xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
3: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
1: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
3: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
5: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
6: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
5: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
5: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
1: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
3: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
8: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
3: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemany ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
8: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte.

0: a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
1: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogó del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
1: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
2: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'hem plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs contínuament.
1: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
1: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
1: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
1: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
3: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
4: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
3: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
5: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
6: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que

0: que hem entrevistat, que hem encastat, han estat molt receptives. També, doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
1: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
3: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
5: Reivindiquem-la, que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, el camí que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
4: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
3: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO, i els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Llepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
6: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
7: No volem parlar de diners, no volem posar preu al cap dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
3: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una 40 de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
8: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
9: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta, i per tant, doncs, això també és important, perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom, i per tant...
8: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una 40 de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
3: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
10: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amarai i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
3: Parlem ara de cinema a Roda de Barà al Tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
11: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
12: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà
13: el David Fernández.
12: I també tindrem el Jordi Galceran.
11: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
3: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
14: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
15: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
14: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
3: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
3: I comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
17: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure i en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa. Però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
3: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
2: El primer salt al partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
19: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
18: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
3: I en tenis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovara i el britànic Henry Patten.
3: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
3: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
3: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53. Les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures. L'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'hem plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: <t'en> I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
2: L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
11: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
12: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
11: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
13: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya, que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
14: No volem parlar de diners, no volem posar preu al cap dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
2: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
15: Els quatre millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Demental, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
16: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
15: De Mentals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
17: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en el castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
15: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
18: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
20: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
19: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
22: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
21: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la Nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una Nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure-hi en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és l'Alzamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: També en futbol, demà diumenge a partir d'un quart de set de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
2: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
23: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
5: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Passem ara al tennis perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
2: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser una gran defensa del conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
0: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut, i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UQAM amb Múrcia.
2: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
0: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
2: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià, que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
0: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda a les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: Canviem d'esport. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
2: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
0: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
2: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La Xarxa de Comunicació Local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. El pontífex ha protagonitzat una recepció al Palau Reial i visitarà un centre d'acollida de Càritas per persones sense llar. A més, el papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà dimarts. Així ho ha explicat el pontífex a diverses preguntes de periodistes amb qui ha coincidit i compartit el viatge en avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Esquerra Republicana de Catalunya reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres. Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació està donant a terme a Banyoles, al Pla de l'Estany. El Consell té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. De fet, Alemany ha aprofitat per carregar durament contra Aliança Catalana, contra Junts i també contra el Partit Socialista, a la vegada que ha instat els candidats d'Esquerra a treballar perquè el partit es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals. D'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre molts altres. En plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells. D'aquest any, l'alcalde Ivan Sánchez ha assegurat que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament de cara a aquest vespre. De fet, aquest mateix vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, Roda de Barà, el tarragonès inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional del Cinema en Català, el FICCAT. A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. En plana esportiva, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els vallesans van ser capaços de capgirar ahir al vespre l'eliminatòria davant el filial del Madrid a la Nova Creu Alta, mentre que aquesta tarda i en directe per La Xarxa Més arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Maure i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació. El partit, a partir de les 7 de la tarda, es podrà seguir en directe també a la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: passa a Manlleu, ho sents aquí.
1: Ràdio Manlleu, 107 FM.

no te caso. Com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta la paca. El tete no es casa. Les coses sí canvien, aquí no fan mal.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Desitjant-vos a tots i a totes que els diumenges siguin sense drames i que la setmana vagi igual de bé. Ells són els Catarres, amb una nova proposta que s'ha fet viralíssima aquest mes de juny i que és el nou número 1 d'aquí, de Ràdio Manlleu, al 107 de l'FM, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Tots els dies que vindran.
2: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
3: Les Més Virals.
2: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
3: Les Més Virals.
2: Totes les novetats del moment a
3: Les Més Virals.
2: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
3: Les Més Virals.
2: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
3: Les Més Virals.

0: Som la ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.
2: J-Lo.

0: facis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Sorcis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Durant aquest mes de juny, de 9 a 10 de la nit. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars en bàsquet. El Barça se la juga a Múrcia.
1: Necessita una victòria si vol seguir lluitant al playoff pel títol de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pascual havien guanyat el primer partit a la pista de l'UCAM. Van perdre en el segon al Palau Blaugrana i des de les 9 juguen el tercer definitiu partit de quarts de final. Ara mateix està perdent el Barça per 5-3, però com ho diem, acaba de començar aquest partit. Per tant, és l'arrencada d'aquest UCAM-Barça.
0: I compte, que si el Barça guanya el seu rival la pròxima ronda, seria el Tenerife en semifinals, perquè el Tenerife s'ha carregat el Madrid a la pista del conjunt blanc. Per tant, a més, recuperaria el conjunt blaugrana el factor pista a favor. En futbol sala, també en joc ja al play-off.
1: També ha començat a les 9 el partit entre el Barça i Inter Movistar. Després d'eliminar el Valdepeñas als quarts de final per la via ràpida per 2-0, ara el Barça busca ser a la final. Aquest és el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa també el millor de 3 partits. Ja ha començat, com diem, a les 9 i de moment 0-0 el marcador entre Barça i Inter Movistar.
0: En hoquei patins, el Vilassana golpeja primer.
1: S'ha adjudicat la primera victòria en el primer partit de la final del play-off al títol de l'Hockey Lliga Iberdrola davant del Fraga per 3-2, un partit que s'ha hagut de resoldre a la pròrroga després de l'empat a 1 amb què havia acabat. El segon partit serà diumenge vinent a la pista del Fraga.
0: I en futbol, el Sabadell passa eliminatòria.
1: Els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0. Ara esperen rival per disputar la següent eliminatòria. L'Europa busca seguir el camí del Sabadell. Els escapulats juguen demà a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada.
0: No, avui sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora de la nit, dissabte 6 de juny de 2025. I marxem cap al Palau Blaugrana, futbol sala, primera masculina, playoff pel títol, primer partit de semifinals pel Barça. Jordi Cochran, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi. Dia de clàssic de futbol serà el Palau Blaugrana. Minut 3 de partit. Barça 0, Movistar Inter 0. Un partit que ha començat frenètic per part del Barça, que ha tingut la millor oportunitat, Pito, i per part del conjunt madrileny ha tingut un 1 contra 1 Pani, que acaba d'aturar Didac Plana. Partit el primer de la sèrie d'aquestes semifinals, el millor de 3 partits, en què qui aconsegueix aquesta classificació per la final també de retruc tindrà la classificació per la Lliga de Campions de la temporada vinent, una màxima competició europea que fa 2 temporades que el Barça no juga. Un partit, per tant, del Barça contra Inter, el gran clàssic, els blaugranes que arriben després de superar Valdepeñas en els 8ens, Movistar Inter, que va guanyar a Gimbi Cartagena en la ronda anterior i que, per tant, s'enfronten en aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
0: Doncs de moment sense gols al Palau Blaugrana i en bàsquet, Lliga ACB, tercer partit i definitiu de quarts de final de play-off pel títol. Què fa el Barça?
2: Doncs ha arrencat molt ajustat aquest duel entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Com deies, tercer partit ja de la sèrie de semifinals. Per tant, qui guanyi acabarà doncs a la final. De moment, aquesta igualtat que ara acaba de trencar el Barça i domina per primera vegada el marcador amb el 10-12.
0: I en futbol, un parell de play-off d'ascens que tenim en joc o que han acabat ara mateix, per exemple, play-off d'ascens a tercera federació, anada de la final, i la Pobla de Mafumet, que ha colpejat primer el camp del Sant Mauro, Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Efectivament, la Pobla que s'emporta una mínima avantatge pel partit de tornada, 1-2, el partit que començava doncs amb domini polatà, tot i que el Sant Mauro també ha tingut les seves opcions, però el gol arribaria al minut 35 gràcies a un gol de falta directe d'Eric Mora, que avançava els poblatans del marcador. Arribem al temps de descans amb aquesta avantatge mínima. Ja ha sigut durant la segona meitat que el Sant Mauro apretaria dalt i tindria més opcions clares per empatar el partit, i això ho faria a través de l'estratègia amb un gol de Kenneth al tram final de partit. No, tot i així, la Pobla que es tornaria a posar per endavant gràcies també a un córner des de l'esquerra, amb una jugada dividida que ha pogut caçar Àlex Llaput, i amb un xut mossegat ha pogut marcar aquest 1-2, que dona un avantatge tot per decidir a la Pobla, però que els poblatans tenen aquesta mínima avantatge per la tornada que es disputarà dissabte vinent a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet.
0: I el play-off d'ascens a Lliga Elit, anada també de la final, acabat ja?
2: Sí, i tot haurà de resoldre's també a la tornada, perquè en aquesta ocasió màxima igualtat, Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0. Per tant, de moment no hi ha cap dels dos equips que dominin aquesta sèrie ja final d'aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit.

0: joc. El programa de l'esport català. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, som els de l'Enjoc. Ja ho sabeu, cada dissabte i diumenge al vespre a la teva ràdio local amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Avui comencem amb handbol. I és que el Barça continua el seu camí intractable en aquesta temporada i aquesta tarda s'ha classificat per la gran final de la Copa del Rei.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit, s'enfrontava al Nava, ja havia guanyat els quarts de final davant l'Atlètic Valladolid per 38-24, doncs avui el Barça novament una classe de superioritat davant el Nava, ha acabat guanyant 38-27 i demà serà la final, serà a les 5 de la tarda, el Barça jugarà el títol endavant de l'Irun, un Irun, un Vitesse a Irun, que ha superat a l'Osca fa poqueta estona per 30-37. Per tant, demà, Barça-Irun en aquesta final de la Copa del Rei.
1: Doncs un dels jugadors més destacats en aquesta semifinal de Barça ha estat Dani Fernández, que tot just a acabar el partit, els companys d'Esport 3 estava ben i ben satisfet perquè avui li havia entrat pràcticament tot.
3: Bueno, es que ser professional és complicat. Al final ningú regala res. El calendari és el que és. Moltes vegades s'ha aturat. Sí, són tres partits abans de la Final Four. Toquem fusta que tothom surti bé d'aquest torneig. Ja tenim la baixa del Jorge, que tant de bo pugui recuperar-se a temps. Però bueno, al final és un torneig que volem guanyar. La Copa del Rei és molt important per nosaltres també. Està posada aquí, doncs ho afrontem com a bons professionals que som. Tenim el deure de sortir d'aquí com a campions i això ho intentarem fer.
1: Dani Fernández, que abans de pensar la Champions, que jugarà la pròxima setmana, evidentment diu que està centrat en aquesta final de demà, després de, com dèiem, avui haver fet un gran partit, haver completat un gran partit on li ha entrat tot i per això Dani Fernández, també els companys d'Esport 3, deia que estava molt content per haver accedit a aquesta final.
3: Sí, hi ha dies que la bola sembla que entra sola, s'han d'aprofitar. Els dies que estem amb bon ritme, que les coses surten bé, doncs és moment de córrer, d'aprofitar aquest flow que li podem dir i tant de bo mantenir-lo molta estona més, queda una setmana de competició. Molt important, molt dura, molt exigent, crec que és molt important sortir d'aquí amb bones sensacions, queda demà.

0: sensacions també.
1: Doncs demà a les 5 davant de l'Irona aquesta gran final, el tècnic Carlos Ortega, que feia aquesta lectura del partit que ha fet avui el seu equip.
2: El segundo tiempo hemos estado mejor, también acuciado por el cansancio de Nava. Sí, más satisfecho, pero creo que todavía lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? También hemos conseguido el objetivo de derrotar lo máximo para llegar lo más fresco posible al final. Creo que Nava ha hecho un partido muy serio y muy inteligente, ¿no? Sobre todo está atacando a las zonas más de nuestros chavales más jóvenes ahí, buscándoles ahí las cojillas y han sacado partido en algunos casos y han jugado bastante bien, ¿no? Satisfecho por el resultado, estamos en la final.
1: Vinga, 9 i 12 minuts, parlem també de futbol. Hi ha uns quants play-offs d'ascens amb participació d'equips catalans, començant per aquest play-off d'ascens a segona divisió, on ahir el Sabadell va completar l'operació remuntada.
3: Sí, perquè havia perdut a l'anada davant del Real Madrid-Castella per 2-0. Li tocava una bona remuntada al Sabadell, si volia doncs, aconseguir passar a la següent eliminatòria en aquesta final ja d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, i ho va aconseguir, va acabar guanyant per 3-0, i per tant el Sabadell, que ja està classificat doncs, per aquesta final en la fase d'ascens a segona divisió.
1: Doncs espectacular ahir amb la nova Creu Alta absolutament plena, no quedava ni una entrada, entrades esgotades, un ambientàs brutal i un gran partit del Sabadell per eliminar Real Madrid-Castilla i plantar-se a la gran final, per tant, a dos partits de pujar a segona divisió. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Nit històrica. Ahir a la nova Creu Alta el Sabadell va ser capaç d'aixecar-li un 2-0 a tot un filial del Real Madrid per acabar guanyant 3-0 amb un gol, diu el clàssic, el tòpic, allà on més mal fa, és a dir, en el minut 90. Abans d'aquesta diana de Joel Priego, aprofitant un xut erroni del seu company Agus Costia, la primera meitat ja havia fet el més difícil, l'equip de Ferran Costa, igualant l'eliminatòria amb un rampell de 2 minuts, el que va trigar entre el primer gol, un lliure indirecte que va materialitzar el mateix Joel Priego, i després, tot esperit, tot garra, el noi de la casa, David Estals, que va fer el segon de manera consecutiva amb un xut creuat. Després del partit, Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, destacava el paper dels 12.000 gairebé arlequinats que van acompanyar ahir a l'equip a l'estadi.
5: Els arlequinats us han, i ara puc dir ens han, enganyat durant molt temps. Us han dit que sempre era una mica ploramiques, que us ficàveu al dodotis, que no creieu, que... i la realitat no és aquesta. I aquest equip el que ha fet és despertar el que és l'arlequinat de veritat. I només puc donar les gràcies, dir que el dia d'avui doncs, no penso oblidar-lo en la vida. Entre tots hem construït un dia doncs, que els més vells els explicaran als més joves d'aquí uns anys, i la victòria d'avui és de cada un dels que estava assegut empantant i d'un equip doncs, que no està disposat a donar-se per vençut. I ho vam dir nosaltres quan vam arribar a l'hotel la nit en què vam perdre allà. Vam sortir d'aquella sala sabent que estàvem preparats per donar-li la volta i amb total confiança. I estic molt orgullós de ser l'entrenador d'aquest gran club i de dirigir aquests grans jugadors.
4: La xifra, de fet, suposa el rècord d'assistència des de l'actual capacitat de l'estadi de la nova Creu Alta, amb gairebé 12.000 seients des que es van fer les obres posant seients a tota la instal·lació l'any 2012. Ara toca esperar al rival, un cop ja remuntada l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castilla, o el Villarreal B o el Zamora seran el rival en el duel decisiu per l'ascens a segona divisió. Demà juguen al Ruta de la Plata amb victòria del filial groguet en el primer partit per 2-0. L'anada de la final serà segur fora de casa, la tornada d'aquí a 15 dies a la nova Creu Alta.
1: Doncs demà estarem ben atents d'aquesta tornada entre Zamora i Villarreal B, que de moment el filial groguet domina per 2-0 després del partit d'anada. Un dels grans protagonistes del partit ahir, Joel Priego, amb un doblet, va fer 2 dels 3 gols del Sabadell, a més el decisiu, el tercer, ja al minut pràcticament 90, amb un gran cop amb l'exterior del peu esquerre. Doncs va passar també per la sala de premsa i estava molt i molt content.
6: Però d'avui ha estat una locura. O sigui, personalment crec que és el millor partit que he viscut en quant a ambient, en quant a repercussió, en quant a tot. Crec que és el partit més important de la meva vida i crec que de tots els meus companys també, i és el que s'ha notat avui al camp. Crec que et pots jugar en contra al final si no t'enfoques en el partit i

0: temps mirant a l'afició i potser dediques més temps a que ells estiguin connectats que en el partit, però crec que l'equip ha estat molt madur. Hem estat donant de menjar a l'afició, que és el que necessitava, i ens han empantat des del minut 1.
1: Doncs el Sabadell, que ja ha fet la feina, és a la final. Veurem si contra Zamora o contra Villarreal ve a dos partits de pujar a segona divisió. A l'Europa, que provarà de repetir el que va fer ahir el conjunt arlequinat, en aquest cas fora de casa.
2: Sí, perquè l'Europa havia jugat el primer partit a casa, a Can Dragó, a Barcelona. Havia acabat empatant a un el partit de l'anada i, per tant, li tocarà remuntar, com deies, en aquest cas, al camp del Celta Fortuna. Serà demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Si l'Europa acabés superant aquesta eliminatòria, ja coneix el que seria el seu possible rival. Seria la Ponferradina, que ha eliminat a la seva eliminatòria a l'Atlético Madrileño.
1: Doncs de moment, dos filials eliminats i han passat Sabadell per una banda del quadre, el Ponferradina per l'altra. Demà l'Europa provarà de ser el rival de la Ponferradina amb aquest 1-1 al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia, que ha viatjat avui en avió fins a Porto per desplaçar-se després en autocar fins a Vigo, on dormirà ja aquesta nit per estar, evidentment, més descansats de cara a aquest partit transcendental de demà. En l'aeroport del Prat, abans de sortir, els companys de BTV parlàvem amb el capità Àlex Cano i amb el seu germà i golejador Jordi Cano.
3: Ja estimava doncs, el resultat de l'anada, que se'ns va escapar la victòria a l'últim minut, però bé, l'equip arriba molt confiat en les nostres possibilitats, sabem que serà difícil, però aquest Europa ha fet coses molt bones fora de casa i per què no fer-ho allà a Vigo.
4: La importància que té aquest partit, doncs, era important fer un bon viatge, descansar bé i bueno, continuar analitzant el rival, que bueno, serà un rival molt dur.
1: Un rival molt dur al Celta Fortuna i més a Balaïdos, a l'estadi del Celta, del primer equip on jugarà demà l'Europa. El tècnic en roda de premsa prèvia al partit, Adai Benítez, doncs que deia que continua confiant com ho feia a principi de temporada.
5: Pues home, pues sincerament te tornaria a dir el mateix que t'he dit aquí. Crec que tenia molt clar que el meu objectiu sempre és, sempre he dit el mateix, guanyar cada partit sabent que no guanyaràs cada partit, que això és una realitat i crec que s'ha de saber. Si t'hagués dit aquí que faríem playoff, ja sí que hagués sigut brutal, però dintre del meu cap la il·lusió la tenia. I crec que ostres, que no m'arrepenteixo de cap paraula que em vaig dir perquè ho sentia i pot passar al contrari, sí, però te segueixo dient el mateix.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, parlem de més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a segona federació. Demà jugar la tornada de la segona eliminatòria, el que seria la final catalana. Encara faltarà una altra eliminatòria contra un equip gallec. En aquest cas, la jugarà l'equip dels dos catalans que s'enfronten demà a Badalona i Cornellà, de moment, amb clar avantatge per als verds.
2: Sí, sembla que té bastant avantatge aquí el Cornellà, que va, podríem dir, intentar doncs, encarrilar l'eliminatòria en el partit de l'anada, perquè va acabar guanyant el Cornellà per 4-1. Demà, però, a partir d'un quart de set de la tarda, el duel es trasllada a Badalona, al municipal de Badalona, on Badalona i Cornellà s'enfrontaran doncs, en aquesta tornada. Un partit que es podrà seguir en directe a través de les xarxes, a través de les televisions locals, a la xarxa Més i el programa En Joc, en directe, a partir d'un quart de set de la tarda, com dèiem.
1: Doncs partidàs, eh? A més, tothom que visqui a Badalona té l'entrada gratuïta, per tant, s'espera un ambientàs a Badalona per intentar fer la remuntada, dificilíssima, davant d'aquest 4-1 que va aconseguir el Cornellà a l'anada, però no impossible, segons diu un dels jugadors més importants del conjunt escapolat, com és Sergio Bermúdez. Bermúdez.

0: Doncs escoltem ara sí a Sergio Bermúdez Bermú, el jugador del Badalona, dient que l'equip creu a la remuntada.
1: Nosotros es muy, muy importante que el campo esté lleno el domingo, o sea, muy, muy importante llamar a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para el tema emocional también para nosotros, ¿no? Que de ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
0: Doncs a Badalona confiant en la remuntada i a Cornellà, evidentment, confiant en mantenir els 3 gols de marge que tenen. Això diu el tècnic Ignasi Sanabra.
2: Es importante pasar página. El otro día estuvo muy bien, pero creo que si no somos capaces de dejar lo que pasó al margen y centrarnos en el partido del domingo, nos equivocamos. El miércoles lo dijimos, que al final cuando tener este resultado dentro del mismo vestuario pueden haber diferentes ideas. Un equipo piensa que hacer un partido normal y atacar, que es muy difícil perder 4-1. Otro equipo piensa que es mejor cerrarte y que pasen pocas cosas. Entonces era muy importante que el miércoles unificáramos la idea. Lo hicimos, hemos trabajado en base a ella y creo que llegamos todos con un mismo pensamiento y vamos sin miedo a pasar la eliminatoria en Badalona, que es lo que tenemos que hacer. Hemos de ser humildes, hemos de tener la conciencia de que cada uno lo vive de una forma distinta. Es muy importante que nosotros, lo que depende de nosotros, demos el 100%.
0: Vinga, 9 i 23 minuts, més futbol, més play-offs d'ascens. En aquest cas, dèiem play-offs d'ascens a tercera divisió. A l'anada de la final, de moment, la Pobla ha sorprès el Sant Mauro.
3: Sí, ha acabat imposant-se a la Pobla de Mafumet al camp del Sant Mauro per 1-2. Per tant, a la Pobla que comença aquesta eliminatòria doncs amb aquesta victòria i, a més, tindrà el partit de tornada a casa, al camp de la Pobla de Mafumet.
0: Doncs aquest play-off d'ascens és per pujar a tercera. En el play-off d'ascens immediatament inferior, per pujar a Lliga Elit, també s'ha jugat avui l'anada de la gran final.
3: I aquí queden les coses molt més obertes, perquè Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0 en aquest partit, en aquesta anada. Per tant, el desenllaç la setmana vinent a Viladecans amb aquest 0-0, com dèiem, tot molt més obert en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit, en aquesta final ja.
0: I just acabat el partit, a la transmissió que han fet doncs, els companys de la Federació Catalana de Futbol a través de les seves xarxes, escoltàvem a un dels jugadors destacats del partit de la banda de l'Igualada, Carlos Barrios.
4: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0, sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: I per cert, dos apunts més de futbol. D'una banda, el Badalona Women ha anunciat avui 6 baixes de jugadores que acaben contracte. Ana González, Lise Chamorro, Estefania Manini, Sara Jankowska, Sofi Jun i Loreta Kulashi. I d'altra banda, després de passar ahir pel Primavera Sound, Pep Guardiola ha inaugurat aquest dissabte la Cruyff Court, que porta el seu nom a Manresa, al camp que és a l'escola a La Salle, on va estudiar Guardiola dels 5 als 12 anys fins que va ingressar a la Masia del Barça. Guardiola, que s'ha referit als possibles fitxatges pel Barça de 2 jugadors que va tenir al Manchester City, com són Bernardo Silva i Julián Álvarez.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo, també és molt bo. Sí, sí, els vídeos són tots molt bons. La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. Soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
0: Doncs per molts anys. Vinga, passem per la Blaugrana per veure com va el partit entre Barça i Inter en el play-off pel títol de Lliga. Jordi Cochran.
6: Es manté l'empat a 0 en el marcador. Això sí, moltes oportunitats per tots dos equips. De fet, acaba de xutar el pal Mamadou Touré pel Barça, però de moment que es manté aquest empat a 0. En un partit que a poc va fent xup-xup al Palau Blaugrana, que fa patxoc amb una gran entrada, i també un partit que a poc es van escalfant. De fet, fins i tot Tres jugadors de Movistar Inter han estat amonestats amb una jugada per protestes. Gran aturada ara mateix de Didac Plana. De moment, minut 12 de partit de la primera meitat. Barça 0, Movistar Inter 0.
0: I a tot això, el Barça de bàsquet guanyant de nou de moment a Múrcia. Vinga, 3 minuts i continuem aquí en joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: de 4 amb el 32-36.
1: Doncs al moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat contra tot pronòstic el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest playoff pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
0: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit 85-71 a la pista del Baskonia, doncs ahir a l'Olímpic de Badalona es va imposar a la penya 82-63 i per tant força el tercer partit, que serà demà de diumenge a partir de les 9 del vespre.
1: A veure si la penya aconsegueix superar el Baskonia i plantar-se a semis davant del València, que seria la rival, però en qualsevol cas ahir de moment va forçar aquest tercer partit. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
2: La penya força el tercer partit a Vitòria després d'un triomf coral des del primer minut contra el Baskonia per 19 punts de diferència, 82-63. L'artífex darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hunt, amb 6 triples. Es va quedar només un d'igualar el seu topall personal, 27 punts en 31 minuts per ella, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat i és per això que va acabar recorrent a algunes accions antiesportives, com ara una falta molt dura de Crux, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
3: Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Baskonia amb 63 punts. I resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. Em sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça. I s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són uns play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan el seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor, no pels àrbitres, perquè són merescuts. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble. I això costa molt d'esforç de moltes persones.
2: Un diumenge que serà intens perquè la penya jugarà a les 7 de la tarda el tercer i definitiu partit de desempat al West Arena de Vitòria.
1: I a tot això, un parell de punts més de bàsquet. D'una banda, el Cadí La Seu ha anunciat avui la incorporació de la base catalana de 22 anys, Marina Vinyoa, procedent del Mallorca, també el fitxatge de Sergi Curtó com a segon entrenador. I estàvem ben pendents també de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, on dos equips catalans aspiraven a aquests respectius ascensos, però no podrà ser, Anna.
0: No podrà ser, ni Igualada ni Castelldefels han passat a l'eliminatòria en aquestes tres jornades que han disputat. Avui, en l'últim partit, l'Igualada acaba guanyant 89-60, però acaba tercer i, per tant, eliminat, i en el cas del Castelldefels ha perdut 55-64 davant del Cartagena, l'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
1: Vinga, no, i gairebé 37 minuts, parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Primer partit al millor de 3 i, de moment, el Vilassana, que s'avança la sèrie.
0: Ha fet bo el factor pista el Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia, al Sotet, a la pista del Fraga.
1: Si guanya, seria ja campiones de Lliga, si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
0: El Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga, ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella perquè podria
4: podria ser l'últim de la seva carrera aquí al Municipal de Vilassana, si el Vilassana fa la feina i aconsegueix doncs, la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana.
5: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit a casa, si tot va bé, on em poso els patins i, bueno, pues inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues ha sigut una muntanya russa d'emocions, però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
4: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest de Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot el que heu aconseguit i has vist que a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vilassana avui en dia.
5: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això estic molt feliç i molt orgullosa doncs, del que va començar un dia no sent res i doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt, on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa 2 o 3 anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i bueno, al final, quan tots pues, remen a la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i bueno, doncs, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
4: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha alguna manera de trencar el partit. Llavors sí que hi ha un cop desencallat, la cosa ja l'heu pogut controlar.
5: Bueno, el Fraga és un gran equip, també, i té una gran portera, i al final sabíem que seria això, ens hem enfrontat moltes vegades, i sabíem qui teníem a davant, i bueno, sí, ens hem adelantat, però ells també tenen molt bon equip, s'han posat per davant, se'ns han empatat, i bueno, a la pròrroga doncs ens ha donat. Crec que era el que havia de ser, perquè crec que
4: tornar novament a jugar aquí al Municipal de Vilassana.
5: Sí, al final la setmana que venem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició doncs, caprete i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Doncs felicitats per la victòria, felicitats per la teva trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vilassana, ho dèiem amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat, i felicitats per tu, Maria.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la final s'ha decantat clarament.
0: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any doncs, amb la intenció ja d'aconseguir doncs, recuperar-la. De moment, aquest 8-1, dissabte serà el segon partit a la pista d'Alcaldes.
1: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
6: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt murri, que ha recuperat la pilota, ja que amb rival i en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts, amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a 2 ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça, quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals, quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat. Barça 1, Movistar Inter 0.
1: Boníssimes notícies des de Palau Blaugrana, just abans doncs, d'arribar al descans, el Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a Hockey Lliga Femenina, un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
7: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'Hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip del Larrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt ballesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'Alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balart marcava el gol de l'honor de les ballesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 7:45, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
1: Doncs vinga, més hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, semifinals de la play-off pel títol. Així estan les coses.
0: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceo per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceo per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 1:45 del migdia hi haurà els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Un Calafell i una Igualada intentant doncs forçar el quart al cinquè partit.
1: Doncs el Barça que va sorprendre a l'Igualada la seva pista, això dèiem després del partit, el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
8: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac, però sobretot tornar a estar concentrats. Hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir aquesta situació i sobretot entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, amb les ganes de ser-hi a la final, i això és el que més hem de demostrar diumenge.
9: I diumenge, pues, tornar a fer un partit sèrio, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar al final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells, ser pacients i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
1: Doncs demà a 1:45 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceo, el quart partit després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'Enjoc, dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
10: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim una altra final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip. Va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no va estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa, però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espedida del Gepi Selva, i anirem a per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
11: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això buscarem, no? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
1: Doncs demà 2:15 aquest Calafell Liceo. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
12: El partit de la tornada del playoff d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arribarà amb el recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del playoff previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinac, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
13: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada. Vam començar a entrenar a finals d'agost i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, ja. Tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar, perquè no sabem si l'aplaçament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes amb situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
1: 9:50 en futbol sala. El Barça, de moment, al descans, guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals del play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip català passa, l'altre no.
0: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista del San Fernando i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat la seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes, ha acabat empatant a 2, i això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i per tant el deixava doncs fora ja d'aquest playoff d'ascens a primera femenina.
1: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada a Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
14: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès doncs fer aquests 3 gols, ja que anàvem 2-2, aquests 3 gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que a la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests 3 gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants de sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
1: Vinga, i amb waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el playoff per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
0: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta aquí a acabar guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, competició europea, però aquí estan buscant doncs situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i per tant anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta. La tornada serà dimarts.
1: i el play-out de permanència, primer partit de la final.
0: Sí, aquí doncs, ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de 3 partits i aquest era el primer partit. Per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
1: I bones notícies pel Rubí, que torna pel Barcelona. S'enfrontaven en la final per pujar a divisió d'honor femenina.
0: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9. Doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs, tornar a la divisió d'honor femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs, torna a recuperar-la.
1: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí, Siscolara?
15: El Club Natació Rubí és ja equip de divisió d'honor del waterpolo femení després de superar en la final del play-off d'ascens en primera nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, un més 3 per a les de Barcelona. Després del menys 3 que van patir a casa amb el 6-9, passa al conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs, podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorn a una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat el 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc que ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
1: I més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la divisió d'honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
0: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla i en aquest tercer doncs, s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la divisió d'honor masculina.
1: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
16: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
1: I a la primera masculina, final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
0: No, puja el Canoe i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3, 13-10 i per tant puja el Canoe.
1: I abans d'acabar us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-4 i 6-2 el finès Harry Heliovara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers, Esport 3.
17: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: Doncs felicitats Marcel Granollers, últim minut de programa. Anna, què fa el Barça de bàsquet?
0: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36-52 davant l'UQAM Múrcia.
1: Molt bones notícies i el Barça de futbol sala a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

Manlleu i l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona, la seva àrea metropolitana, i al Barcelonès, també els companys i companyes del Bages.

Doncs bé, això em recorda molt als anys 80, quan posava cançons de Todd Terry, Farley Jackmaster Feng, Steve Silk Harley, etc, etc, dins l'anomenat The House Sound of Chicago. Ara, actualment, en el house, està tornant al Kiss als 90s. Més endavant escoltarem una cançó norentera, però molt nova, un remix de Testify, senyor DJ Lima i senyor David Bass de les Filipines, eh? Molt bé, doncs, res, anem a començar, o millor dit, a continuar el programa.

donant pas, atenció, a això que sona brutal per la vostra festuqui. Chapter and Birds, això es diu Hands Up. Hands Up i...

amb el tric. Ara el torno a posar. I, si m'equivoco, pues, torno vermell, però com això és la ràdio, oi? En el fons no es veu. Així que ara...

0: Ara he pecat. He escoltat regató i m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El regató entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades.

senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parade. Aviam si en algun moment entreus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas,

mandar via Instagram a l'usuari Jordi Casas G. Tot junt, Jordi Casas G. Estàvem sentint un tema que vaig presentar com a novetat als anys 80.

Mix. Ara l'han titulat My Life is a Disco amb Mellizos. Hi ha una mica de Lisa and Just Gio per un altre tema que ens han enviat en format promo i, per tant, és nou. Això es diu Back in the Day.

podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres.

quan records aquesta cançó de quan era un jove locutor de ràdio, devia ser un 93-94, JD Plastic Dreams, ara amb la nova versió que ens va passar en exclusiva ja fa temps, Who Am Roger, el Plastic Dreams, nova versió actualitzada.

si m'estigueu fent el que estigueu fent, si conduïu, feu-ho amb precaució i beveu aigua mineral, si no hi ha uns senyors que els agrada comprovar la capacitat pulmonar de la gent i altres coses. Bé, us deixo amb Revival House Project amb la veu directament de Annelisa La Mola, com la televisió aquella del Vallès. Això es diu Music in Me. Apa, salutacions, Jordi Casas. Jordi Casas House.